Un enregistrament en directe d'un dels concerts de cap d'any a Viena, a la Sala Daurada del Musikverein de Viena, l'1 de gener de l'any 2010. Sentíem el vals, el vell Danubi blau, opus 278 de Johann Strauss, fill, i ens acompanyava l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Georg Pretr.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit us convidem a sentir el Concerto Grosso en re major, opus 6, número 7, d'Arcangelo Corelli, en la versió de l'ensemble 415, amb la violinista Chiara Banchini, direcció.

0: Acabem de sentir el Concerto Grosso en Re Major, opus 6, número 7, d'Arcangelo Corelli, en la versió de l'Ensemble 415, dirigit per la violinista Chiara Banchini.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir les variacions Goldberg, número de catàleg 988, de Johann Sebastian Bach. Les sentim en l'arranjament per a trio de corda que en va fer Dmitri Sitkovetsky. Ens acompanya el trio Schnaton.

0: S'acaben aquí les variacions Goldberg, catalogades amb el número 988 en la producció de Johann Sebastian Bach. En sentíem un arranjament per a trio de corda fet per Dmitri Sitkovetsky i ens acompanyava el trio Schenaton.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit, la pianista Maria Jou Pires ens ofereix els dos nocturns opus 62 de Frederic Chopin.

0: La pianista Maria Jou Pireix era l'intèrpret d'aquests dos nocturns, opus 62, de Frédéric Chopin.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: George Enescu és l'autor de l'obra que sentirem a continuació, la sonata per a violí i piano número 3 en la menor, amb caràcter popular romanès, opus 25. Ens acompanyen Isaac Stern, violí, i Alexander Zakin, piano, en un enregistrament del 1967.

George Enescu és l'autor d'aquesta sonata per a violí i piano número 3 en la menor, amb caràcter popular romanès, opus 25, que hem sentit en aquest enregistrament de l'any 1967 a càrrec d'Isaac Stern, violí, i Alexander Tsakin, piano.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb la Salve Regina de Tomàs Lluís de Victòria, que ens interpreta el Collegium Vocale de Gant, dirigit per Philippe Gerravegue.

0: El Col·lectium Vocale de Gant, dirigit per Philip Herrewege, ha interpretat aquesta antífona a sis veus, Salve Regina, de Tomàs Lluís de Victòria.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu ara l'ocasió de sentir les impressions simfòniques per a piano i orquestra Noches en los Jardines d'Espanya, que va compondre Manuel de Falla a París l'any 1915. L'obra consta de les parts En el Generalife, Danza Lejana i En los Jardines de la Sierra de Córdoba. Sentim-ne la versió de Gonzalo Soriano, piano, i l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, sota la direcció de Rafael Frühbeck de Burgos. És un enregistrament de l'any 1969.

Fins aquí les impressions simfòniques per a piano i orquestra Noches en los Jardines d'Espanya, obra de Manuel de Falla. N'hem sentit les tres parts, en el Generalife, Danza Lejana i aquesta última, en los Jardines de la Sierra de Córdoba. Ens acompanyaven Gonzalo Soriano al piano i els membres de l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París sota la direcció de Rafael Frühbeck de Burgos en un enregistrament que es va fer l'any 1969.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar la nostra selecció, hem escollit el Salm Dixit Dominus, número de catàleg 232, de Georg Friedrich Händel. El centrem en la versió de les sopranos Jill Feldman, Emma Kirkby i Emily Fanevera, les contralts Margaret Cable i Mary Nichols, el tenor Joseph Cornwell i el baix David Thomas, amb el Taverner Choir i els Taverner Players, dirigits per Andrew Parrott.

Acabem de sentir el Salm Dixit Dominus, número de catàleg 232, de Georg Friedrich Händel. Els intèrprets eren les sopranos Jill Feldman, Emma Kirkby i Emily Fanevera, les contralts Margaret Cable i Mary Nichols, el tenor Joseph Cornwell i el baix David Thomas, amb el Tavana Choir i els Tavana Players, dirigits per Andrew Parrott.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem a continuació a sentir el concert per a violí i orquestra número 5 en la menor, concert Grétry, opus 37 del compositor Henri Viotam. Ens acompanyen Viviane Arner, violí, i l'Orquestra Filarmònica Flamenca, sota la direcció de Martin Brabens.

El llebrer del cel és el títol d'aquesta música programàtica per a conjunt de vent de James Seiler, una obra de l'any 1988 que sentíem interpretada pel conjunt Rutgers Wind Ensemble sota la direcció de William Baird. Vivian Hackner, violí, i l'Orquestra Filarmònica Flamenca, sota la direcció de Martin Brabins, ens han ofert el concert per a violí i orquestra número 5 en la menor, Gretry, opus 37 d'Henri Viotam.

0: Catalunya Música.
1: Ara ens acompanya la suite Karelia, opus 11, de Jan Sibelius, que ens interpretarà l'Orquestra Filarmònica d'Hèlsinki, dirigida per Oko Kamu.

0: L'Orquestra Filarmònica d'Hèlsinki, dirigida per Oko Kamo, era l'intèrpret de la suite Karelia, opus 11, de Jan Sibelius.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Continuem la programació de Catalunya Música sentint ara la fantasia per a piano en do major, opus 17, que Robert Schumann va compondre l'any 1838 en homenatge a Beethoven i que alhora va dedicar a Clara Wieck. Sentim-ne la versió de la pianista Alicia de la Rocha en un enregistrament de l'any 1975.

0: S'acaba aquí la fantasia per a piano en do major, opus 17 de Robert Schumann, que hem sentit en la versió de la pianista Alicia de la Rocha en un enregistrament de l'any 1975.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Us convidem a sentir la serenata per corda Opus 20 d'Edward Elgar en la versió de l'Orquestra de Cambra Anglesa dirigida per Paul Goodwin.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir música de Giovanni Valentini. Sentirem el madrigal De Fuggite gli Amori del recull Musiche Concertate, una col·lecció que es va publicar a Venècia l'any 1619. Ens acompanyen els conjunts La Capella Ducale i Música Fiata de Colònia sota la direcció de Roland Wilson.

0: Giovanni Valentini és l'autor d'aquest madrigal publicat l'any 1619 a Venècia, De fuggite gli amori. Sentíem la Capella Ducale i el conjunt Música Fiata de Colònia sota la direcció de Roland Wilson.
1: Catalunya Música.

Per continuar, hem escollit les peces petites per mans menudes de Manuel Blancafort. L'intèrpret és el pianista Miquel Villalba.

0: El pianista Miquel Villalba ens ha interpretat les peces petites per mans menudes de Manuel Blancafort.
1: Catalunya Música.

0: És la Bourrée per als cortesans del ballet de Plaisir de Jean-Baptiste Lully. Sentíem l'Aràbia Baroque Ensemble sota la direcció de Kevin Mallon.
1: La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
2: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
3: I és que el no fer coses per por és un dels grans mals de la societat. Quan sentim por d'alguna cosa, penso que amb més motiu vol dir que l'hem de fer. Hem de sortir de la zona de confort, que és on comença la vida.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
4: Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics.
4: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
6: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
4: Oh, Fixa't com sona...

El quintet de corda en mi bemoll major, opus 27, número 4, de Luigi Boccherini, un dels seus quintets amb dos violoncels, és el que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, amb el quartet Boccherini i Anier Bilsma com a segon violoncel·lista.

0: Sentíem el quintet de corda en mi bemoll major opus 27 número 4 de Luigi Boccherini, interpretat pel quartet Boccherini, ampliat amb Vanier Bylsma com a segon violoncel·lista. La gravació era del 1990.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Ara ens acompanyarà el concert per dos violins, corda i continu en do major, Riom 508, Antonio Vivaldi. Els intèrprets seran els violinistes Mònica Weismann i Florian Deuter amb el conjunt Harmonia Universelle.

0: Hem sentit el concert per dos violins, corda i continu en do major, Riom 508, Antonio Vivaldi, en la versió de Mònica Weisman i Florian Deuter, violins i el conjunt Harmonia Universal.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: El concert per a trompa i orquestra que sentirem a continuació és el segon dels concerts per a aquest instrument de Wolfgang Amadeus Mozart, concert en mi bemoll major, Kegel 417, el que us oferim amb Barry Togwell com a trompa solista i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Peter Mac.

0: El concert per a trompa i orquestra número 2 en mi bemoll major Kegel 417 de Wolfgang Amadeus Mozart és aquest que sentíem. L'interpretava el trompista Barry Tockwell amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Peter Mac.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Ara ens acompanyarà la Simfonia per corda número 2 en re major de Felix Mendelssohn. L'intèrpret serà The Hanover Band, dirigida per Roy Goodman.

0: Acabem de sentir la Simfonia per corda número 2 en re major de Felix Mendelssohn, l'intèrpret era The Hanover Band, que dirigia Roy Goodman.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Ara sentirem l'obertura de l'òpera L'holandès errant de Richard Wagner. En la versió de l'Orquestra Simfònica de Chicago, que dirigeix Georg Solti, sentim aquesta gravació del 1977.

0: Era l'obertura de l'òpera L'holandès errant de Richard Wagner i la sentíem interpretada per Georg Solti i l'Orquestra Simfònica de Chicago.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
0: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
0: Entrades a osvallès.com.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. L'estiu passat, el Festival de Música Isaac Albéniz de Camprodon va tancar la 40a edició amb l'obra més emblemàtica del compositor que dona nom al festival i que va néixer en aquesta població del Ripollès el 1860, l'obra La Suite Ibèria i el compositor Isaac Albéniz. Va ser a càrrec del pianista basc Miguel Ituarte, professor del Musikene de Sant Sebastià i un nom molt consolidat a l'escena concertística. En aquest recital, que va enregistrar Catalunya Música l'agost del 2025 al monestir de Sant Pere de Camprodon, Miguel Ituarte va presentar-se amb un fragment de la suite Alhambra, també d'Albéniz, abans d'afrontar el gran repte de la suite Ibèria. La Vega és una evocació de Granada des dels afores de la ciutat, una reflexió musical contemplada des del Palau de l'Alhambra. Havia de ser el segon moviment d'una suite simfònica anomenada Alhambra en honor al Palau Àrab de Granada. Però Albéniz només en va completar el segon moviment, La Vega, i els primers compassos del quart, Generalife. Nosaltres sentim ara La Vega de la suite Alhambra d'Isaac Albéniz en aquesta interpretació que en fa Miguel Ituarte a Camprodon.

La Vega, segon moviment de la suite Alhambra. Isaac Albéniz el va compondre a París el 1897 i Claude Debussy, quan el va sentir, li va expressar amb entusiasme el seu desig de descobrir la ciutat de Granada. Amb aquesta peça, el pianista basc Miguel Ituarte ha iniciat el concert final de la 40a edició del festival Isaac Albéniz de Camprodon. Una introducció abans d'afrontar l'encàrrec que li va fer el festival, la interpretació de l'obra més significativa del compositor nascut a Camprodon, la Suite Ibèria, probablement l'obra pianística espanyola més important de tots els temps. Isaac Albéniz la va compondre al final de la seva vida creativa, entre els anys 1905 i 1909. És una col·lecció de 12 peces que el compositor agrupa en 4 quaderns de 3 peces cadascun, per donar així una coherència harmònica i estètica al conjunt. La Suite Ibèria reflecteix de manera directa els paisatges andalusos i les seves manifestacions artístiques i musicals, sempre de manera profunda, íntima i acolorida, aristocràtica i popular. Albéniz hi barreja sàviament diverses fonts. A partir de la tècnica de Liszt com a fonament, evoca i transforma el folclore andalús i fa servir textures i sonoritats de l'impressionisme francès. Juga amb tots aquests elements per obtenir un nou llenguatge, precursor d'estètiques posteriors. Un llenguatge que desenvolupa de manera molt personal fins a límits tècnics extrems. Per això l'obra té fama d'impracticable per l'executant. Sembla que el mateix Albéniz va estar a punt de destruir-la perquè la considerava impossible de tocar. Miguel Ituarte fa front al repte i toca l'obra amb gran minuciositat. Deixa el primer quadern pel final i comença pel segon, que conté les peces Rondeña, que segueix el ritme de la malaguenya, Almeria, dues melodies que es desenvolupen sobre un acompanyament que a moments imita el puntejat de la guitarra, i Triana, que representa el barri sevillà segons l'estil de les sevillanes i on Albéniz suggereix un acompanyament de guitarres i castanyoles. Segon quadern de la Suite Ibèria d'Isaac Albéniz amb el pianista Miguel Ituarte.

La interpretació de la suite Tiberia d'Isaac Albéniz a càrrec del pianista Miguel Ituarte posa el punt final a la commemoració dels 40 anys del Festival Albéniz de Camprodon. Hem començat amb les tres peces que formen el segon quadern, Rondeña, Almeria i Triana. I del barri sevillà anem ara a un altre conegut barri, un dels més populars de Granada, El Albaicín. Aquesta és la primera peça del tercer quadern. Ara el piano recrea la sonoritat de la boleria que contrasta amb aportacions del cante jondo. Després vindrà El Polo, de caràcter melancòlic i construït sobre la forma sonata, però amb llibertats harmòniques i estructurals. I tanca el tercer quadern Lavapiés, que evoca l'aire social del barri madrileny amb una textura de desordre sonor, amb dissonàncies, canvis de registre i notes i harmonies ornamentals. Brillantor pianística, intensa i majestuosa. A la suite Tiberia, Isaac Albéniz evoca el folclore andalús sense utilitzar directament fonts melòdiques populars. No hi ha un folclorisme superficial, sinó que Albéniz el recull i el transforma. Sabem que Claude Debussy i Olivier Messiaen van ser grans admiradors d'aquesta obra, que probablement els va influir. Debussy va comentar que els temes populars no s'hi reprodueixen exactament, sinó que és l'obra d'algú que els ha escoltat i els ha absorbit fins que han passat a la seva música sense deixar cap rastre de la línia divisòria. I Messiaen ho va arrodonir dient que aquesta meravella del piano pertany a la categoria més alta de les obres escrites per l'instrument rei per excel·lència. Aquí tenim el tercer quadern de la suite Tiberia d'Isaac Albéniz, Albaicín, El Polo i Lavapiés.

El pianista basc Miguel Ituarte, a l'edició número 40 del Festival Isaac Albéniz de Camprodon, ens ofereix la Suite Ibèria d'Isaac Albéniz. Com és habitual, la interpretació de l'obra més emblemàtica del compositor camprodoní tanca un esdeveniment que posa de rellevància aquesta figura cabdal de la música per piano de finals del segle XIX. Ara n'hem sentit el tercer quadern, que el formen les peces El Vallecín, El Polo i Lavapiés. El quart i últim quadern consta de les peces Màlaga, d'extraordinària dificultat rítmica i també amb reminiscències del Cante Hondo, Jerez, una peça senyorial i refinada, i Eritanya, una de les pàgines més enlluernadores del pianisme espanyol, que traça imatges sobre unes sevillanes, imatges que arriben a un ritme irresistible i amb una complexitat tècnica tremenda. Quart quadern de la Suite Ibèria d'Isaac Albéniz.

Color, llum i alegria en aquesta última peça, Eritanya, de la suite Iberia d'Isaac Albéniz. Debussy s'hi va referir així. La música mai no ha aconseguit expressions tan diverses. Els ulls es tanquen com fatigats d'haver contemplat tantes imatges. El pianista Miguel Ituarte, al monestir de Sant Pere de Camprodon i en el marc del Festival Isaac Albéniz, interpreta l'obra més important del compositor nascut a aquesta localitat del Ripollès, la suite Iberia. Ara li hem sentit el quart i últim quadern amb les peces Màlaga, Jerez i Eritanya. Però no acaba aquí perquè deixa el primer quadern pel final. Sentirem un fandanguillo a la primera peça, Evocación. La segona, El Puerto, és la peça més curta de la col·lecció. Fa referència al port de Cádiz, la Tasseta de Plata. Aquí hi trobem influències clares de Debussy per la subtilesa harmònica. En canvi, la coda de la tercera peça, El Corpus Christi en Sevilla, podria ser un antecedent del preludi de Debussy, La catedral submergida, compost 5 anys després. En aquesta última peça del primer quadern sentim una marxa basada en la cançó popular castellana La Tarara. També una saeta i després d'una transició de caràcter flamenc arribem a un desenvolupament contrapuntístic molt ric i d'una gran complexitat tècnica. Sentim el primer quadern de la suite Iberia d'Isaac Albéniz a càrrec del pianista Miguel Ituarte.

El Corpus Christi en Sevilla són les tres peces del primer quadern de la suite Ibèria d'Isaac Albéniz, el testament artístic del compositor nascut a Camprodon. I ara sí, amb el primer quadern que ha deixat pel final, el pianista basc Miguel Ituarte posa el punt final a la interpretació completa de l'obra mestra d'Isaac Albéniz, la suite Ibèria, aquesta col·lecció de 12 peces agrupades en 4 quaderns de 3 peces cadascun, un recull completat el 1909 i que evoca de manera íntima i acolorida els paisatges andalusos i les seves manifestacions artístiques i musicals. Per correspondre als aplaudiments del públic, Miguel Ituarte encara té corda per afrontar la interpretació d'una altra obra exigent, l'Alborada del Gracioso, una de les composicions de Maurice Ravel basades en música espanyola i la quarta de les 5 peces que formen la suite Miroir, suite que va estrenar Ricard Vinyes el 1906 a la Sala Erard de París.

0: Aplaudiments pel pianista basc Miguel Ituarte, que ens ha ofert aquest bis, l'Alborada del Gracioso de la suite Miroir de Maurice Ravel, després d'haver interpretat l'obra mestra d'Isaac Albéniz, la suite Iberia, en aquest concert que tancava la 40a edició del Festival de Música Isaac Albéniz de Camprodon. Amb molt de gust hem compartit aquest concert que van registrar Catalunya Música al monestir de Sant Pere de Camprodon l'agost del 2025. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

0: la suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
1: I és que el no fer coses per por és un dels grans mals de la societat. Quan sentim por d'alguna cosa, penso que amb més motiu vol dir que l'hem de fer. Hem de sortir de la zona de confort, que és on comença la vida.
2: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

Ara us deixem amb l'himne Panis Angelicus de César Franck, interpretat pel tenor Alessandro Brustenghi i el cor i l'orquestra que dirigeix Mark Griffiths.

0: Era l'himne Panis Angelicus de César Franck, interpretat pel tenor Alessandro Brustenghi i el cor i l'orquestra que dirigia Mark Griffiths.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

0: Acabem de sentir les danses de Don Quixot de Robert Gerhard, interpretades pel pianista Jordi Masó.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Continuarem amb música de cambra de Félix Mendelssohn. El quartet Henschel ens interpreta el quartet de corda en mi bemoll major.

0: Acabem de sentir el quartet de corda en mi bemoll major de Félix Mendelssohn en la versió del quartet Henschel.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir Das Lied im Grünen, Deutsch 917, un dels lieder de Franz Schubert que ens ofereix el baríton Matthias Görne amb el pianista Erika Schneider.

0: El baríton Matthias Gerne amb el pianista Eric Schneider interpretava Das Lied im Grünen, Deutsch 917, de Franz Schubert.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb la sonatina per piano opus 37 número 2 de Muzio Clementi en la versió de la pianista Marina Rodríguez.

0: Era la sonatina per piano, opus 37 número 2 de Muzio Clementi, tal com l'interpretava la pianista Marina Rodríguez.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: el grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
1: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
2: Benvinguts a una nova edició de l'Espai Els Concerts de Catalunya Música. Avui un concert de la temporada 2025-26 de la Deutsche Symphony Orchestra de Berlín. I a tall introductori, només la frase que trobem en el seu programa demà: quan la música esdevé una experiència intensa. Un concert que us podem oferir gràcies a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió.

Es tracta del concert que els companys de la ràdio Alemanya Cultura de Berlín varen enregistrar a la Sala Filarmònica de Berlín el 12 d'octubre del 2025, dins de la temporada, tal com ja us dèiem, de l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, la Deutsche Sinfonieorchester, o en aquesta ocasió dirigida per Tabitha Berglund i interpretant obres que ens garantiran una experiència intensa, tal com deia el programa, de la compositora Anna Torvalds-Dottir, de Dmitri Shostakovich, de James Kimo Williams i d'Edvard Grieg, i alguna propineta que de ben segur ens caurà. Comencem pel començament. Comencem per aquesta compositora islandesa, de naixement es deia Anna Sigridur Torvalds-Dottir, ara Anna Torvalds-Dottir. Aquesta noia, nascuda l'any 1977, ha estat considerada una de les compositores més importants, més reconegudes d'Islàndia, i va guanyar el Premi de Música del Consell Nòrdic l'any 2012. La seva música s'interpreta amb freqüència a Europa i als Estats Units i sovint mostra una característica molt habitual dels compositors escandinaus en general i dels islandesos en particular, que és el gust per la contemplació del paisatge i de la natura que, òbviament, tant els marca. L'obra que podrem sentir tot seguit, d'Anna Thorvaldsdottir, és l'obra titulada Metacosmos, que data del 2017. És una obra orquestral en una sola part que té una durada aproximadament d'uns 15 minuts, més o menys. Va ser un encàrrec de l'Orquestra Filarmònica de Nova York, que la va estrenar l'any 2018 sota la batuta d'Esa-Pekka Salonen. És una partitura escrita per gran orquestra amb la secció de vent ampliada i alhora amb la sol·licitud de tres percussionistes. La compositora descriu la peça com una mena d'exploració entre bellesa i caos, inspirada en la idea de caure en un forat negre i entrar en un espai desconegut. Música atmosfèrica, orgànica, amb masses sonores que es van expandint i que es van contraient. Vet aquí, doncs, l'obra Metacosmos, del 2017. Música d'Anna Torvalds-Dottir, que sentirem tal com la va interpretar la Deutsche Sinfonieorchester de Berlín, dirigits per Tabitha Berglund.

Peça certament singular, contemplativa de la natura escandinava. Acabem de sentir l'obra Metacosmos per orquestra de la compositora islandesa Anna Thorvaldsdóttir, partitura del 2017, estrenada el 2018, i que hem pogut sentir en aquesta interpretació a càrrec de l'orquestra de la Deutsche Symphonie de Berlín, dirigits per Tabitha Berglund. Un programa que, tal com us dèiem en el programa demà, ens deia que era una experiència intensa. I per començar, ja hem pogut sentir aquesta singularitat escandinava que ens ha fet sentir directament immersos en aquell paisatge que és el que l'ha inspirada, en definitiva, el paisatge d'Islàndia. Seguim, doncs, amb aquest concert enregistrat el 12 d'octubre de 2025 a la Filharmonia de Berlín per la Ràdio Alemanya Cultura de la capital de Prússia. Vet aquí que en aquesta ocasió aquesta jove directora noruega de 36 anys que avui té la responsabilitat, la batuta del concert que us estem oferint, va comptar amb la presència d'un altre il·lustre músic noruec, però d'una altra generació, el veterà violoncel·lista de 64 anys, Truls Mørk, tota una llegenda de la interpretació del violoncel, que en aquesta ocasió va participar en el present concert interpretant el concert per violoncel i orquestra número 1 dels dos que va escriure Dmitri Xostakóvitx. És un dels concerts més importants de ben segur de la literatura violoncel·lística del segle XX. Rostropovich el va memoritzar, que és qui va estrenar la partitura, en 4 dies, i el va estrenar el 4 d'octubre de 1959 a l'antiga Leningrad, actual Sant Petersburg. És una pàgina escrita en 4 moviments, Allegretto, Moderato, la famosa Cadenza i l'Allegro con moto final. La partitura està escrita per una orquestració sorprenentment lleugera, una sola trompa, celesta, timbales, doble secció de vent, i, de fet, el caràcter irònic i tens que ja comença amb el tema inicial, obsessiu, és una de les característiques, diríem que no només del concert per violoncel de Xostakóvitx, sinó de la resta del seu catàleg. La Cadenza, ja l'hem destacat, és un moviment pràcticament independent, i atenció per la enorme exigència tècnica que demana el solista. Ja ho podreu comprovar si no el coneixeu ja. Bé, doncs va, no ens allarguem més, disposem-nos a sentir el violoncel·lista noruec Truls Mørk interpretant el concert per violoncel i orquestra número 1 en mi bemoll major, opus 107 de 1959 del compositor Dmitri Xostakóvitx. Al seu costat, l'orquestra de la Deutsche Symphonie de Berlín, dirigits per aquesta jove directora de 36 anys, Tabitha Berglund.

notes, que és un leitmotiv que el compositor farà servir en més d'una ocasió en diverses obres. Aquestes quatre notes que hem sentit al final del concert per violoncel i orquestra número 1 en mi bemoll major, opus 107 de Dmitri Shostakovich. Aquestes pam-pam-pam-pam, que és les primeres lletres del seu cognom. Una mena de firma que redunda en el caràcter obsessiu que sovint ens mostra el compositor, barrejat amb una gran ironia, com heu pogut apreciar. Gran interpretació del violoncel·lista noruec Truls Mørk al costat de la Deutsche Symphonieorchester de Berlín, dirigida per la mestra noruega Tabitha Berglund. La música de Shostakovich interpretada per Truls Mørk està clar que no va deixar indiferent el públic berlinenc, que aplaudint va aconseguir que Truls Mørk els oferís una propina musical. I la propina va ser un fragment, concretament el primer moviment, de la segona de les suites per violoncel sol, la suite opus 80 de Benjamin Britten. El moviment inicial, Declamatio Largo, és música que el compositor, que Benjamin Britten, també va dedicar a Mstislav Rostropovich, el mateix destinatari del concert que acabem de sentir. De cop avui, Truls Mørk s'ha convertit en una mena d'alter ego de Rostropovich. Britten li va dedicar aquesta suite l'any 1967 i Rostropovich la va estrenar el juny del 1968 al Festival d'Aldeburg. És una obra dramàtica, lliure, una mena de monòleg del violoncel, en què el compositor hi utilitza gestos declamatoris, silencis, contrastos sobtats per crear una atmosfera introspectiva. Una picada d'ull del segle XX i d'un compositor britànic al que havien estat les carismàtiques sis suites per violoncel del gran mestre Johann Sebastian Bach. Però quedem-nos amb Britten, compositor, i Truls Mørk, intèrpret, que va oferir aquesta propina, aquest bis, al concert del 12 d'octubre del 2025 a la Filharmonia de Berlín.

El títol de Declamatio no podia ser més escaient. Una veritable declamació la que ens proposa Benjamin Britten en aquest primer moviment de la seva suite per violoncel sol número 2, opus 80. Així la va interpretar Truls Mörck a la Filharmonia de Berlín com a propina al final de la primera part del concert que us estem oferint avui. Recordeu, un concert enregistrat a Berlín per la Ràdio Alemanya Cultura el dia 12 d'octubre del 2025. La segona part del concert va començar amb la música del compositor nord-americà James Kimo Williams, una partitura titulada Fanfare for Life, Fanfària per la vida, una obra que Williams va escriure el 1994 com a resposta a la violència juvenil que s'havia generat en uns esdeveniments de l'època a la ciutat nord-americana de Chicago. La partitura va ser un encàrrec de l'empresa AT&T i es va estrenar el 6 de maig de 1994. Els intèrprets van ser la Sinfonieta de Chicago, dirigida per Paul Freeman. Som davant d'una obra enèrgica, brillant, optimista i amb esperit de celebració. El compositor, recordem James Kim Williams, explica que la va compondre com a afirmació de la vida, inspirat en experiències personals i en la necessitat de trobar esperança enmig d'aquell panorama de violència a Chicago del 1994. Disposem-nos a sentir aquesta fanfària per la vida que ens interpreta la Deutsche Symphony Orchestra de Berlín, dirigida per Tabitha Berglund.

Segurament amb inevitables ressonàncies per molts malòmens de la fanfàrria per l'home comú d'Aaron Copland, aquesta fanfàrria per la vida, Fanfare for Life, de James Kimo Williams, una partitura de 1994 que és la que ha començat la segona part del concert que us estem oferint avui, un concert enregistrat per la ràdio alemanya Cultura. És la Deutsche Sinfonie Orchestra de Berlín, dirigida per Tabitha Berglund, qui ens l'acaba d'interpretar, de fet, qui la va interpretar el 12 d'octubre del 2025 a la Filharmonia de Berlín. El concert, aleshores, ja va arribar a la seva última obra, perfectament comprensible si recordeu que Tabitha Berglund, aquesta jove directora de 36 anys, és noruega. Com acabar un programa de la mà d'una directora noruega? Què millor que fer-ho amb la música pròpia del seu país? I quina obra millor que una suite de la música que el compositor nacional noruec Edvard Grieg va escriure per il·lustrar, per acompanyar l'obra de teatre Peer Gynt de Henrik Ibsen. Música escrita entre 1874 i 1875, va ser quan es va fer l'estrena del Peer Gynt d'Ibsen amb la música de Grieg, però que després el compositor va revisar el 1891 per extreure alguns fragments i convertir-los en suites de concert, una manera de revitalitzar músiques precioses i que, a més, poc a broma, perquè han esdevingut les obres més

identitàries més emblemàtiques, més conegudes del compositor noruec d'Edvard Grieg. Aquí la gràcia és que Tabitha Berglund ha fet una selecció desordenant les suites de Grieg, ha fet una selecció al seu gust, estructurant els fragments de la suite, als quals sí que ha afegit una part que no hi és a les suites, que és el preludi de l'acte primer, un preludi que es titula El pati de les noces. Recordeu que la història parteix de l'amor de Peer Gynt per Solveig, que és la seva parella que l'estarà esperant fins que torni d'un gran viatge pel món. Doncs bé, disposem-nos a sentir aquesta preciosa música d'Edvard Grieg que de ben segur tots coneixeu i que no ens importa de retrobar, i menys si és en un concert en directe com aquest que us estem proposant. La Deutsche Symphony Orchestra de Berlín, Tabitha Berglund al seu capdavant, ens interpreten una gran selecció de fragments del Peer Gynt d'Edvard Grieg.

0: Està clar que l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín i la seva directora, Tabitha Berglund, van aixecar el públic de la Filharmonia de Berlín. Ho acabeu de sentir amb quin entusiasme van rebre aquesta interpretació d'una gran selecció de fragments a partir de la música que el compositor Edvard Grieg va escriure per il·lustrar, per acompanyar l'obra teatral de Henrik Ibsen, Peer Gynt. Una gran suite que va tancar el concert que avui us estem oferint a Catalunya Música gràcies a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. Recordeu que hem començat amb la frase que venia en el programa demà d'aquest concert, que deia quan la música esdevé una experiència intensa, i creiem que ha pogut ser així aquest concert que avui us hem ofert, un concert que, recordem-ho, va enregistrar la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín el dia 12 d'octubre del 2025 a la Filharmonia de Berlín. Fins aquí l'espai als concerts de Catalunya Música d'avui.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

A Catalunya Música podrem sentir tot seguit la música d'un compositor vinculat a la ciutat de Berlín, Felix Mendelssohn, que tot i que no hi va néixer, hi va anar a viure des de molt petit i és allà on es va formar com a compositor. Precisament quan tenia 15 anys, el 1824, va ser a Berlín quan va escriure l'obertura per instruments de vent Opus 24, una partitura de caràcter festiu que després revisaria el 1838 i que tot seguit podrem sentir en la interpretació que en fan els membres de la secció de vent de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, dirigits per Andrés Orozco Estrada.

0: Els membres de la secció de vent de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, dirigits per Andrés Orozco Estrada, ens han interpretat aquesta obertura juvenil per instruments de vent o per orquestra d'harmonia, com preferiu, l'opus 24 de Félix Mendelssohn.
1: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Continuarem amb una de les obres mestres de Maurice Ravel, el concert per piano en sol. El centrem en la versió de la pianista Marta Argerich i l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Claudio Abbado.

Acabem de sentir el concert per piano en sol de Maurice Ravel, tal com l'interpretava la pianista Marta Argerich amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Claudio Abbado.

continuarem amb un dels motets de Ralph Vaughan Williams, el que es titula The Voice Out of the Whirlwind, la veu entre la tempesta. L'interpretaran l'organista Ashok Gupta i el cor del Clare College de Cambridge, dirigit per Timothy Brown.

0: Hem sentit el motet The Voice Out of the Whirlwind, la veu entre la tempesta, de Ralph Vaughan Williams, en la versió de l'organista Ashok Gupta, i el cor del Clare College de Cambridge, dirigit per Timothy Brown.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Ara us convidem a sentir música de cambra de Fèlix Mendelssohn. Serà l'octet de corda en mi bemoll major opus 20, interpretat pel Brandis Quartet i el Westphal Quartet.

0: El Brandis Quartet i el Westphal Quartet ens han interpretat l'octet de corda en mi bemoll major, opus 20, de Félix Mendelssohn.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
2: Aquest dimecres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal el violoncel·lista Roger Murelló Ros. Avui el nostre convidat dedica la llista musical a les dones de la música clàssica. En definitiva, és una llista tant per visibilitzar compositores i intèrprets com per contribuir a trencar una dinàmica negativa i invalidant cap a les dones que s'han dedicat a la música. Avui Roger Murelló fa un homenatge a moltes de les dones amb qui ha treballat. Comencem.
3: Hola, em dic Roger Murelló Ros, sóc violoncel·lista concertista i aquesta és la meva llista de recomanacions. La llista de dimecres està dedicada a les dones i, per tant, començo la llista amb la compositora terrassenca Elisenda Fàbregas, amb els seus dos colores andaluces, Duende i Zapateado, que va arranjar per a violoncel sol, especialment per a mi, i és que formaran part d'un disc que tinc de solista amb la Babylon Orquestra de Berlín i tindrà el títol d'Ocells Migratoris perquè són les melodies que viatgen d'un cantó a l'altre. L'Elisenda Fàbregas és una meravellosa compositora amb qui porto treballant des de fa anys i després hem seguit les nostres col·laboracions telemàticament i fruit de les nostres col·laboracions han sortit moltíssimes obres que m'ha dedicat i formen part d'ampliar el repertori del violoncel. I de les obres que us posaré avui, m'agradaria comentar-vos sobre el Duende, i és que està descrit per Federico García Lorca de la següent manera. És allò especial d'un artista que se sent, però que no es pot descriure en paraules. És la capacitat d'arribar a un estat emocional molt elevat, d'expressar una força misteriosa, volcànica. És un esperit fosc, és màgia, és passió.

0: Era Dos colores andaluces, duende i zapateado, d'Elisenda Fàbregas, amb Roger Murelló, cello i l'Orquestra Babylon de Berlín.
1: Continuem amb la compositora americana Victoria Bond, amb l'obra Jasmine Flower, que la vaig conèixer a través de la beca que vaig aconseguir del New York Women Composers Association de Nova York. Em vaig fer l'estrena a Alemanya, al Festival de Düsseldorf, farà un parell d'anys. I és que a mi em fascina molt la cultura oriental, i en concret la sabidoria xinesa, que té milers d'anys i de la qual penso que en tenim molt i molt a aprendre. I aquesta obra està titulada Jasmine Flower, que vol dir que és una cançó popular xinesa, una cançó tradicional xinesa.

0: Era Jasmine Flower, de Victòria Bon, amb Roger Murelló, cello.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló.
2: Continuem amb un encàrrec que va fer el Books Ensemble a la compositora catalana

Elena Cànovas, una compositora molt creativa que ha estat encarregat pel Books Ensemble, que el formen tres dones i són tres flautistes de bec. I és que hi tinc una gran connexió perquè una d'elles és la meva nòvia. I gràcies a ella he descobert la flauta de bec, que tots la coneixem, coneixem la flauta dolça dels que s'inicien en la música o que fan una mica de música a l'escola i la toquen, no? Però, al igual que jo desconeixia, molts no coneixeran que també hi ha gent que s'hi dedica professionalment i en toquen de moltíssimes diferents, que van des d'una soprano petitíssima i molt aguda fins a flauta contrabaix, que és supergreu i és més alta que jo. I, per tant, us vull posar aquest exemple d'aquesta obra tan especial que escoltareu, que contribueix a seguir ampliant el repertori d'aquest instrument, que té encara moltes possibilitats per explorar. I aquesta obra va de la búsqueda de la veu de la compositora i la veu de les flautes de bec en la música contemporània.

0: Era Where's My Voice, una peça per trio de flautes de bec d'Helena Cànovas amb el Buc Ensemble.
1: Continuem amb les 7 canciones amatòries, en concret el número 7, del compositor lleidatà Enric Granados, el qual m'agrada moltíssim. Interpretat per dos grans dones nascudes a Barcelona, de les quals se'n celebra el centenari aquest any, i és que han nascut el mateix any i, a més, curiosament, van morir en pocs anys de diferència. Aquestes són l'Alícia de la Rocha i Victòria dels Àngels. Tot i arribar tan amunt, no?, i ser tan conegudes, sorprèn la senzillesa que desprenen, no? I jo penso que això es veu reflectit en la música que fan. M'agradaria dir una curiositat, també, i és que la Rocha tocava duo amb Gaspar Cassadó.

0: Era la cançó número 7 de les 7 cançons amatòries d'Enric Granados, amb Victòria dels Àngels veu i Alícia de la Rocha piano.
1: Continuem amb una dona que admiro molt, amb la qual no hi he treballat, però em permeto el luxe de avui portar-la perquè ha estat una gran inspiració per a mi i és, de fet, una gran inspiració per a mi, i que és la Barbara Hannigan, la cantant, que és una dona polifacètica que es bolca el 100% en tot allò que fa i realment sents que tot el que fa ho viu amb cos i ànima i realment arriba al cor de les obres. No, a veure. I precisament us posaré la Barbara Hannigan cantant i dirigint La veu humana de Poulenc, una òpera que s'introdueix en l'ànima d'una dona que passa de l'espera i l'esperança a la desesperació i desesperança, tot arribant al límit. És una música que plasma realment cadascuna de les emocions que passa aquesta dona. És una passada, no? I en general va de continuar una relació per la por a morir sols. I és que el no fer coses per por és un dels grans mals de la societat. Precisament quan sentim por d'alguna cosa, penso que amb més motiu vol dir que l'hem de fer, a no ser que sigui una por perquè ens hi vagi la vida, clar. Però la resta de pors és que hem de sortir de la zona de confort, que és on comença la vida. I, per tant, aquesta òpera és fantàstica, i en concret aquesta cantant, no? Perquè ella sí que surt de la seva zona de confort per a fer música.

0: Era la veu humana de Francis Poulenc amb la soprano Barbara Hennigan, que canta i dirigeix l'Orquestra Filarmònica de Ràdio França.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló.
2: Acabem la llista d'avui dimecres amb la gran compositora alemanya Clara Schumann, que, tot i el rol d'esposa i mare, ha estat una de les compositores i pianistes més importants del segle XIX, que ens ha deixat amb 66 composicions. Malauradament no ha escrit res per a violoncel i aleshores n'he fet un arranjament de les tres romances per a violoncel i piano que toquem amb la pianista Anna Komitschko, amb qui tenim molts concerts, i us sonarà la primera de les tres.

0: El nostre convidat Roger Murelló ha fet un arranjament per cello i piano de les tres romances de Clara Schumann. Amb Roger Murelló, cello, i Anna Comisco, piano.
1: A Catalunya Música, molt personal. De dilluns a divendres, els nostres convidats ens expliquen les seves músiques preferides. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Amb Rosa Maria Bertroli. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. A Catalunya.

0: Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: 1932 és l'any en el qual hem viatjat aquí als Sincronies de Catalunya Música per escoltar la música que es va crear, que es va estrenar aquest any, però també per contextualitzar-la i conèixer els detalls dels esdeveniments històrics, socials, científics, artístics que van tenir lloc aquest any 1932, un any realment convuls, molt agitat i ple d'esdeveniments que us explicarem a continuació tot escoltant la música que li va fer de banda sonora.

El que estem escoltant és música de George Gershwin, una de les obres que va compondre el 1932, l'Obertura Cubana. Això amb motiu d'un viatge que va fer a la ciutat de l'Havana, George Gershwin, aquell any 1932, i va escriure aquesta música. Però ja veureu que no té gaire relació amb el moment tràgic que vivia el seu país aquell any 1932. Us en parlem, és un dels pitjors anys de la Gran Depressió, després del crac del 29, quan un de cada quatre nord-americans no tenien feina, estava a l'atur, i gairebé, agafeu-vos fort, 9.000 bancs nord-americans havien fet fallida. El 1932 va portar l'elecció de Franklin Delano Roosevelt a la presidència dels Estats Units. Va ser el primer dels seus quatre mandats. Era el moment del pic de la

Doncs ja veieu que la música de George Gershwin, aquesta música inspirada en aquell viatge que va fer a l'Havana aquest any 1932, no té res a veure amb la tràgica situació laboral social que vivia als Estats Units després del crac de 29 aquest any 1932. Tot i això, es van tirar endavant els Jocs Olímpics d'estiu, que es van celebrar a Los Angeles, a Califòrnia. I sabeu qui va començar a emetre aquest any 1932? Doncs el Servei Imperial de la BBC. Ho heu sentit bé, no pas l'emissora, que ja emetia feia anys, sinó el Servei Internacional de l'emissora BBC britànica. Actualment és la BBC World Service. Però és que en aquell moment, 1932, el Regne Unit, la Gran Bretanya, encara era un gran imperi que ocupava molts països d'arreu del món. I la BBC va fer el possible per arribar a tots els racons de l'imperi, estiguessin on estiguessin arreu del món i a diversos continents.

Més qüestions. Invents d'aquest any 1932, força curioses. Fixeu-vos, el 1932 hi va haver diversos articles innovadors que es van inventar, des de béns de consum fins a descobriments científics molt importants. Per exemple, el filtre Polaroid. Edwin Land va inventar el vidre polaritzador i va revolucionar l'òptica i va preparar el camí per a la fotografia Polaroid. El filtre Polaroid es va inventar el 1932. També es va inventar el dispensador de cinta adhesiva Scotch, allò que coneixem com el Cello. El primer dispensador de cinta adhesiva, amb una vora de tall incorporada, va ser creat per John Borden, que era un empleat de l'empresa 3M. I també es va inventar la barra de xocolata Mars. La original va ser creada i produïda a Slough, Anglaterra, per Forrest Mars, i li va donar, evidentment, el seu cognom, la barreta de xocolata Mars. Un altre invent curiós, l'encenedor Zippo. George Blaisdell va inventar aquest icònic encenedor, el Zippo, que era resistent a l'aire, al vent. El va inventar a Pennsylvania, als Estats Units, a la vila de Bradford. Un altre element de tecnologia, en aquest cas, vinculada també a la imatge, el zoom. Es va introduir el primer objectiu amb zoom per a càmeres i pel·lícules. I, finalment, el físic James Chadwick va descobrir el neutró i es va observar el positró per primera vegada.

Ara sí que escoltarem aquesta música de George Gershwin, que dura encara no 10 minutets, l'obertura cubana. Ja veureu que és un Gershwin molt, molt, una miqueta estrany. Difícil de reconèixer, però interessant. I com que no es programa gairebé mai aquesta obertura cubana, que va ser composta el 1932, doncs avui us la proposem. Abans, però, recordar-vos que l'any 1932, ja que hem parlat de l'Imperi Britànic, sapigueu que Iraq va declarar la independència del Regne Unit i es va adherir a la Societat de Nacions. I per acabar aquesta introducció, abans d'escoltar aquesta obertura cubana de Gershwin, una curiositat que, a més, il·lustra és la imatge que podreu veure i trobar al programa Sincronies d'avui si ens visiteu a la pàgina web, a la carta. La imatge que hi veureu es va fer l'any 1932 i és una imatge, una fotografia icònica, titulada Lunch a Top Skycrapper, és a dir, dinar al capdamunt d'un gratacels. Aquella famosíssima fotografia es va realitzar el 20 de setembre de l'any 1932 a l'edifici RCA de Nova York. Va ser el fotògraf Charles Evetts que va fer aquesta imatge dinar dalt d'un gratacels que ha acabat esdevenint una imatge icònica del segle XX.

I ara sí, us presentem breument aquesta obertura cubana, una peça breu per a orquestra, composta després d'una estada de Gershwin a l'Havana l'any 1932. De fet, estava previst que aquesta obra fos concertant, és a dir, per a piano solista i orquestra, i que portés un altre títol, Rumba. Però es veu que Gershwin va descobrir els instruments de percussió exòtics que va veure, que va descobrir a Cuba, a l'Havana, i el que va fer és apartar el piano, que era el seu rei, pràcticament, i va fer un ús brutal, gairebé desmesurat, exuberant amb tots els efectes sonors que dona de si gairebé tots aquests instruments de percussió, bàsicament alguns instruments del folklore cubà. Gershwin va utilitzar maracas, bongos, fins al punt que pràcticament tapen en algun moment els violins i en moltes parts de l'orquestra. Gershwin acaba desplegant aquesta habilitat habitual en ell de l'apropiació cultural, aquí plenament justificada, una expressió musical que li era força aliena, però que va utilitzar amb molta traça en aquesta obra, tal i com podreu comprovar. L'estrena, que va ser un gran èxit, va tenir lloc el dia 16 d'agost de 1932, amb la nova orquestra filarmònica dirigida per Albert Coates. Tot i que aquesta obra segueixen molt populars als Estats Units i l'escolten i la programen sovint, en concert, aquí a Europa pràcticament no s'escolta mai. I és per això que ens ve de gust de proposar-vos-la. És l'obertura cubana, una peça que dura rond dels 10 minuts de durada i que Gershwin va compondre després d'un viatge a l'Havana aquest any 1932. Aquí la sentirem interpretada per l'Orquestra de Cleveland, dirigida per Lorin Maazel.

0: Què us ha semblat? Tota una curiositat de George Gershwin. Això era música de George Gershwin. Aquesta obertura cubana. Aquí no hi ha cap piano com a solista, que era el que era més habitual en el repertori de George Gershwin. Hem escoltat alguns dels seus musicals de Broadway en el primer programa d'aquesta setmana, en el de dilluns, el podeu recuperar. Però també escoltarem demà i demà passat alguns tastets del seu Gershwin Songbook, aquell recull de cançons precioses que va convertir en una mena d'àlbum musical per a piano i que segueix interpretant-se contínuament. Doncs aquí, en aquesta obertura cubana que acabem de sentir, no hi ha ni rastre del piano, perquè els protagonistes són gairebé els bongos i les maraques i els instruments de percussió que va descobrir, va conèixer amb un enlluernament extraordinari George Gershwin en la seva visita a l'Havana aquest any 1932 en el qual ens hem instal·lat aquesta setmana. Hem sentit aquesta obertura cubana interpretada per l'Orquestra de Cleveland i dirigida per Lorin Maazel.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Seguim instal·lats en aquest any 1932 i ara escoltarem la música d'un jovenet que tenia 18 anys en aquell moment, en aquell 1932, un jovenet anglès que ja era un alumne avantatjat del Royal College of Music a Londres. Més pistes? Un jovenet que havia nascut el dia de Santa Cecília de 1913. Per tant, quan va compondre aquesta Sinfonieta Opus 1, tenia només 18 anys. Us imagineu qui és?

Estem sentint tastets d'aquesta sinfonieta. Atenció, l'Opus 1, la primera obra del catàleg d'obres de Benjamin Britten. Efectivament, 18 anyets tenia, encara no n'havia fet 19, el 1932, quan va compondre, durant l'estiu d'aquest any, aquesta sinfonieta. Era estudiant del Royal College of Music a Londres i aquesta va ser la primera obra publicada de Britten. Això sí, el mateix any, aquell 32, va publicar també el quartet Fantasia per a oboè Opus 2 i una obra coral, A Boy Was Born, el seu Opus 3. La sinfonieta originalment era una peça de cambra escrita només per a 10 instruments: flauta, oboè, clarinet, fagot, trompa i quintet de corda, és a dir, dos violins, viola, violoncel i contrabaix. Però més tard, el mateix compositor la va arranjar, aquesta obra, aquest deset, podríem dir, per a una petita orquestra. Això va passar 4 anys més tard, el 1936. Aquesta obra, aquesta sinfonieta, l'Opus 1 de Britten, va ser dedicada al que era el seu professor i es va convertir en un gran amic seu, el compositor Frank Bridge. Té 3 moviments. Ara en farem una selecció. Sentirem el final del segon i el tercer, que és una tarantel·la ben divertida i curiosa. És una obra que tota sencera dura 1/4 d'hora, aquí en sentirem 7 minutets i escaig. Temàticament té influències de la música d'Arnold Schoenberg, però també de la música de Paul Hindemith o d'Igor Stravinsky. Els crítics han tendit a negar a la sinfonieta la calidesa emocional que caracteritza moltes de les obres de Britten. Aquí, més aviat, sentirem una música freda. Però, evidentment, es reconeix aquesta mena d'artesania estructural i la instrumentació tan curiosa i juganera de l'obra. Sentirem un tastet del segon moviment, els compassos finals, i la tarantel·la, presto vivace, tercer i últim moviment, animada, que explota una fina secció en pizzicatos, com si fos una fuga gairebé que resumeix en gran part l'argument temàtic de tota l'obra. Aquesta sinfonieta Opus 1 es va estrenar al Mercury Theatre de Londres el 31 de gener de 1933, gairebé 6 mesos després de la seva composició. La van interpretar els English Wind Players i el Magnetic String Quartet, dirigits per Iris Lemar. Escoltem, doncs, el fragment final, els 7 minuts finals, d'aquesta sinfonieta Opus 1 de Benjamin Britten.

0: Doncs amb aquesta tarantel·la final, aquest pizzicato tan curiós, s'acaba el tercer i últim moviment d'aquesta sinfonieta Opus 1 de Benjamin Britten. El seu Opus 1, la primera obra que va ser publicada d'aquest compositor anglès, que aleshores, atenció, aquell 1932 tenia només 18 anys i encara era estudiant del Royal College of Music. La va dedicar al que va ser el seu professor i va acabar sent un gran amic de Benjamin Britten, el compositor Frank Bridge. Hem sentit fragments del segon moviment i enllaçat el tercer i últim moviment, aquest presto vivace, que és una tarantel·la que explota aquest element pizzicato i una mena de fuga que resumeix l'argument de tota l'obra. I la interpretació ha anat a càrrec de la Britten Sinfonia, dirigida per Daniel Harding en un enregistrament del segell EMI.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: I en la recta final d'aquest tercer capítol d'aquesta setmana, Sincronies, dedicada a l'any 1932, us proposem escoltar la música d'una compositora nord-americana que en aquest moment, l'any 1932, tenia 45 anys i estava al punt culminant de la seva creativitat. I això que no va tenir gens fàcil. Us en volem parlar. És la compositora afroamericana Florence Price, que va dur a terme una carrera musical realment brillant, molt interessant, amb gairebé 5 centenars d'obres i que, recordem-ho, va viure entre 1887 i 1953. Florence Price va morir quan tenia 66 anys a la ciutat de Chicago, on va estar vivint els últims 26 anys de la seva vida, especialment durant els anys 30, que és el període més productiu, més prolífic de la seva trajectòria compositiva, començant per aquest concert per a piano que avui sentirem sencer.

Florence Beatrice Price, de soltera, Florence Smith, compositora, professora, organista i pianista. Va formar part d'una generació de músics afroamericans posteriors a la Guerra Civil nord-americana que van forjar camins cap al terreny de la música clàssica. Durant la seva vida, Price va tenir èxit de la crítica, per part del públic també, un èxit que poques vegades havien experimentat els compositors afroamericans de l'època i mai abans una dona afroamericana.

I és en aquesta dècada dels anys 30 que Florence Price va ser molt activa en la vida musical de la ciutat. Les seves composicions van ser interpretades per l'Orquestra Simfònica de Chicago i l'any 1932 va interpretar el seu propi concert per a piano en un moviment. Aquest és el títol amb el qual va batejar Florence Price la seva obra. Ella va tocar com a solista amb la Chicago Women's Symphony i sota la batuta d'Ebba Sandstrom. I durant aquests anys, Florence Price va escriure moltes obres, obres per a orquestra, per a orgue, per a violí, i fins i tot moltes composicions escrites per a la instrucció musical dels seus alumnes, és a dir, obres pensades per a estudiants. Ara us proposem escoltar el concert per a piano en un moviment, aquest del qual us hem parlat, un concert compost l'any 1932 que ella mateixa va interpretar en la seva estrena a la ciutat de Chicago i que posteriorment va ser el repertori habitual també de la seva bona amiga i pianista Margaret Bonds. Ara sentirem la versió en la qual toca Karen Wolwin i Leslie Danner a la direcció amb el New Black Music Repertory Ensemble, una orquestra que enregistra música de compositors afroamericans i que va enregistrar aquest concert l'any 2011 amb el segell Albany Records. Escoltem, doncs, aquest concert per a piano i orquestra en un moviment de Florence Price.

0: Doncs així s'acaba aquest concert per a piano i orquestra en un sol moviment, així és com el va batejar la seva compositora, Florence Price, tot i que ja heu sentit que sembla que tingui tres moviments ben bé. És un concert que dura poc més d'un quart d'hora i que és realment brillant i que ens dona la dimensió també d'aquest llenguatge tan genuí, tan personal, inconfusible de Florence Price, amb aquest regust, amb aquests girs inequívocament nord-americans. Aquella música i aquell aire, aquell esperit que havia ajudat i que havia engrescat a incorporar Antonín Dvořák als compositors, als joves compositors nord-americans quan hi va anar a finals del segle XX. Doncs sembla ben bé una hereva de tot aquest llenguatge. La interpretació ha anat a càrrec de la New Black Music Repertory Ensemble, una orquestra dirigida per Leslie Danner, i la pianista era Karen Walwin, un enregistrament de l'any 2011 del segell Albany Records.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs així acabem aquest tercer capítol d'aquesta setmana dedicat a l'any 1932 aquí als Sincronies de Catalunya Música. Hem viatjat gairebé un segle enrere per escoltar la música de tots aquests compositors, en alguns casos obres no gaire conegudes, però és aquesta també la nostra tasca, la nostra feina i el nostre compromís, descobrir-vos també obres que no són tan habituals, ja no en els repertoris de concert de casa nostra, sinó ni tan sols en enregistraments i en la nostra mateixa emissora, fins i tot. Esperem que hagi estat tota una descoberta i que demà ens vulgueu acompanyar novament a la mateixa hora de sempre aquí a la Sintonia de Catalunya Música per escoltar obres d'altres compositors d'allò més interessants, com Sergei Prokofiev. Demà escoltarem el seu concert per a piano número 5, que dura poc més de 20 minuts, però que és un concert realment brillant i que val molt la pena descobrir. També sentirem música d'Aram Khachaturian i d'altres autors que aquest any 1932 estaven plenament actius. Xavier Chavarría agraeix molt la vostra atenció i la vostra confiança i us convida a ser-hi demà a la mateixa hora aquí als Sincronies de Catalunya Música. Que acabeu de passar un molt bon dimecres, a reveure i fins demà!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarría.
3: Anys i anys!
4: Ho veus?
5: Què?
4: L'anys i anys. Això és molt nostre.
5: Molt.
4: Tan nostre com dir... Posarem llum?
6: A la foscor.
4: O com dir... Aventureres, aventurers.
5: Ens hi apuntem o què?
4: Què dius?
5: Saps que és molt nostre, també?
7: Sou molt bona gent!
8: Xxt, silenci.
9: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
4: O el Catalunya Ràdio.
10: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
4: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
9: I que així sigui, per anys i anys.
11: 3CAT.
4: Molt nostre.

0: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. La sessió de jazz vocal d'avui ens porta la veu de Chris Connor, aquesta cantant nascuda a Kansas City el 1927, que havia començat la seva carrera com a vocalista de l'orquestra amb la qual comencem també la sessió, la de Claude Thornhill.

Ens havíem situat al 1953 per sentir Chris Connor i aquesta cançó All About Ronnie, cantada al costat de l'orquestra de Stan Kenton. També del 53 és aquesta altra gravació amb la qual Connor seguia la seva carrera ja en solitari. Una gravació feta en directe al Club Birdland novaiorquès, que és la sala on actuava setmanalment en aquella època.

Spring is here, la primavera és aquí. Aquesta balada és de la parella Richard Rodgers Lawrence Hart. I aquesta és la gravació que en feia la cantant Chris Connor amb el trio del pianista Ellis Larkin. El pianista John Lewis, el guitarrista Barry Galbraith, el baixista Oscar Pettiford i el bateria Connie Kay són els acompanyants de Chris Connor en aquesta altra gravació del 56.

Chris Connor amb aquesta veu fumada i aquest extraordinari sentit del ritme. I ara amb acompanyants de luxe, perquè la sentíem amb John Lewis al piano, Barry Galbraith a la guitarra, el baixista era Oscar Pettiford i el bateria Connie Kay. Where Are You és l'estàndard que cantaven. Un dels músics habituals de les bandes de Chris Connor la dècada dels 60 va ser el pianista i arranjador Maynard Ferguson.

Doncs havíem seguit amb un estàndard de Jerome Kern amb lletra d'Oscar Hammerstein, All the Things You Are. El cantava Chris Connor amb l'orquestra que dirigia Maynard Ferguson, que en signava també l'arranjament. I de Jerome Kern a Ornette Coleman per marxar, perquè és l'autor del Lonely Woman que canta Chris Connor en aquesta gravació del 1962. Tornem amb més jazz a les 11. Fins després.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
1: Ben trobats un dia més a l'espai Els Concerts de Catalunya Música. Per avui, diguem que tot fent una mica de comentari hilarant, allò de concert breu, relativament breu, però intens, d'aquells que s'ho val. Només direm el títol de l'obra que hi sentirem, obra única, la novena de Beethoven. La sentirem gràcies a la presència de Catalunya Música a la Unió Europea de Radiodifusió. Poder sentir la novena sinfonia de Beethoven sempre és una oportunitat de luxe. Aquesta vegada la proposta ens arriba de la ràdio txeca. És el concert que varen enregistrar el dia 8 de maig del 2025 a la sala anomenada Espanyola del Castell de Praga. Vet aquí el concert de l'Orquestra Simfònica de Ràdio Praga, que, dirigida per Thomas Hanus, interpreten aquesta novena sinfonia amb la participació dels solistes Simona Saturova, soprano, Esther Pavlu, contralt, Pavel Breslik, tenor, i Jan Martínic, baix, amb el Cor Filarmònic de Praga i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Txeca, dirigits per Thomas Hanus. Es tracta del concert que commemorava el 80è aniversari del final de la Segona Guerra Mundial. Un concert que va retransmetre i enregistrar la Ràdio Txeca i que va incloure essencialment una obra única, la imponent Sinfonia número 9 en re menor, opus 125 de Ludwig van Beethoven, la cèlebre Sinfonia Coral, una partitura en la que sabem que Beethoven hi va estar treballant ben bé entre 1822 i 1824. Completant i marcant la culminació de la seva trajectòria simfònica. Una sinfonia, però, que va anar més enllà, ja que finalment el compositor va decidir musicar-hi l'Oda a l'Alegria de Friedrich von Schiller, convertint el quart i últim moviment en un moviment per solistes, cor i orquestra per primera vegada en la història de la música occidental. Una partitura que ha esdevingut de referència absoluta per la posteritat i que es va estrenar el dia 7 de maig de l'any 1824 a Viena, en el Teatre de la Porta Caríntia, juntament amb l'obertura a la consagració de la llar del mateix Beethoven i tres fragments de la seva Missa Solemnis, el Kyrie, el Credo i l'Agnus Dei. La missa s'havia estrenat un mes abans a Sant Petersburg, però Beethoven no hi havia pogut assistir. Entre el públic que va sortir entusiasmat hi havia algunes figures avui recordades del món de la música austríac de l'època, com ara Franz Schubert, Karl Czerny, sense oblidar-nos del canceller austríac Clemens von Metternich. Disposem-nos a sentir aquesta sinfonia número 9, la sinfonia coral també popularment coneguda com l'himne a l'alegria de Beethoven, que, recordem, es divideix en quatre moviments. Els tres primers estrictament orquestrals, Allegro ma non troppo, el segon molto vivace i el tercer adagio molto e cantabile, i finalment l'esperat quart moviment, aquest final apoteòsic de 30 minuts de durada que inclou la intervenció vocal de solistes, cor al costat de l'orquestra amb els versos de Friedrich von Schiller destinats conjuntament, text i música, a esdevenir l'himne de la Unió Europea. Disposem-nos a sentir aquesta novena, recordem una vegada més, en les veus de Simona Saturova, soprano, Esther Pavlu, contralt, Pablo Breslik, tenor, i Jan Martínic, baix, amb el Cor Filarmònic de Praga i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Txeca, dirigits per Thomas Hanus, en aquest concert enregistrat a la Sala Espanyola del Castell de Praga el 8 de maig del 2025.

Així va sonar la sempre impressionant Sinfonia número 9 en re menor, Sinfonia Coral, també coneguda com l'Himne a l'Alegria, opus 125 de Ludwig van Beethoven. N'hem pogut sentir la interpretació que en van fer els solistes Simona Saturova, soprano, Esther Pablo, contralt, Pavel Bresli, tenor, i Jan Martínic, baix, al costat del Cor Filarmònic de Praga i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Txeca, dirigits per Tomáš Hanus. Un concert que us hem ofert gràcies a la presència de Catalunya Música.

0: a la Unió Europea de Radiodifusió. Es tractava d'un concert en el qual hi han confluït diverses coincidències. Primer, la celebració del 80è aniversari del final de la Segona Guerra Mundial. Després, que per un dia gairebé coincideix amb el 201 aniversari de l'estrena de la novena sinfonia. Recordeu, la novena de Beethoven s'estrenava el 7 de maig de l'any 1824 i els companys de la ràdio txeca van enregistrar aquest concert el 8 de maig del 2025 a l'anomenada Sala Espanyola del Castell de Praga. Un any i un dia després del bicentenari de l'estrena d'aquesta obra beethoveniana, que avui ha estat la protagonista del nostre concert, que ja s'acaba.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
0: A Catalunya Música seguirem sentint la música de Ludwig van Beethoven. En aquell concert en què es va estrenar la Sinfonia número 9 el dissabte 7 de maig de 1824 en el teatre ja inexistent de la Porta Caríntia de Viena, no només va sonar la novena sinfonia, sinó que Beethoven va aprofitar per interpretar una obertura que havia escrit poc temps abans, una obertura titulada La consagració de la llar. Va ser una obertura que es va interpretar per inaugurar les reformes que s'havien fet en un dels teatres de Viena i després també va aprofitar per interpretar-hi de manera fragmentària uns moviments de la seva missa solemnis, opus 123. Aquesta missa, recordem que Beethoven la va començar a escriure el 1820 de cara al nomenament de l'arxiduc Rudolf com a arcabisbe de la ciutat d'Olmütz. El dia del nomenament la missa encara no estava acabada i tampoc s'hauria pogut interpretar degut al fet que el nomenament necessitava una música que fos més curta i la idea de Beethoven era realment escriure una obra de grans dimensions. La ironia va voler que aquesta missa solemnis s'estrenés just el mateix any que la novena, el 1824. Es va estrenar unes setmanes abans, però no es va estrenar a Viena, sinó que es va estrenar a Sant Petersburg. I fàcilment podem intuir que Beethoven no va poder assistir a l'estrena completa de la missa a la capital russa del moment. Això sí, va aprofitar el concert del 7 de maig amb l'estrena de la novena per fer-hi interpretar tres fragments dels cinc que integren la missa, és a dir, els cinc fragments de l'ordinari de la missa. Dels cinc, Beethoven va fer interpretar el Kyrie, que és el primer, el Credo, que és el del mig, i l'Agnus Dei, que és el cinquè i últim. Precisament seran aquests mateixos fragments els que tot seguit us proposem d'escoltar en la interpretació que en fan Charlotte Margiono, soprano, Catherine Robin, contralt, William Kendall, tenor, Alistair Miles, baix, al costat del Cor Monteverdi i l'Orquestra Revolucionària i Romàntica, dirigits per John Elliot Gardiner. Kyrie, Credo i Agnus Dei de la Missa Solemnis, opus 123 de Beethoven.

0: Els solistes Charlotte Margiono, Catherine Robin, William Kendall i Alastair Miles, soprano, contralt, tenor i baix respectivament, al costat del Cor Monteverdi, l'orquestra revolucionària i romàntica, dirigits per John Eliot Gardiner, ens acaben d'interpretar els fragments de la Missa Solemnis, opus 123 de Beethoven, que també es van interpretar el dia 7 de maig de 1824 al Teatre de la Porta Caríntia de Viena, al costat de l'estrena de la Simfonia número 9. Els fragments que es van interpretar, que són els que hem sentit, van ser el Kyrie, el Credo i l'Agnus Dei.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des de Viena, Estifeli, un tresor amagat de Giuseppe Verdi, un drama intimista sobre la història d'un adulteri amb un final feliç i inesperat, una òpera injustament oblidada i maltractada per la censura de l'època, amb el tenor Luciano Ganci, la soprano Joyce El Khoury i el baríton Franco Vassallo, amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena i el cor Arnold Schoenberg, dirigits per Jeremy Roé.
2: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

La nostra selecció continua ara amb un dels bellíssims lieder de Franz Schubert, Im Walde, al bosc, d'Oitz 834. El sentim interpretat per el tenor Werner Kira i Christoph Werner, fortepiano.

0: Hem sentit el Lied im Walde, al bosc, Deutsch 834 de Franz Schubert, en la versió del tenor Werner Güra, acompanyat de Christoph Werner, fortepiano.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

0: Sandra Tagó.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Continuarem amb música del compositor escocès nascut l'any 1959, James Macmillan. Escoltarem A New Song per a cor i orgue, en la versió del cor de Sixteen i l'organista Christopher Glynn sota la direcció de Harry Christophers.

0: Una de les obres de James Macmillan, A New Song, per a cor i orgue, que ens oferia el cor de Sixteen, sota direcció de Harry Christophers, amb l'acompanyament de l'organista Christopher Glynn.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música us convidem a sentir la setena simfonia en la major, opus 92, de Ludwig van Beethoven, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.

0: Acabem de sentir la setena sinfonia, opus 92, de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir la balada Une Jeune Fillette, arranjada per John Dowland, en la versió de José Miguel Moreno, llaüt, i Eligio Quinteiro, guitarra.

0: Acabem de sentir la balada Une Jeune Fillette en l'arranjament de John Dowland, interpretada per José Miguel Moreno, llaüt, i Eligio Quinteiro, guitarra.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Avui arrenquem el nostre particular viatge de manera pausada, tranquil·la, amb música de Henry Purcell. I el que us proposo és una combinació de la seva música amb la manera de fer de l'arpeggiata, d'aquest conjunt instrumental que dirigeix Cristina Pluart. És Music for a While, música per una estona, amb guitarra acústica i elèctrica, instruments de vent, percussió, amb la tradició barroca encarnada pel contratenor Dominic Pease. I això és Catalunya Música, és el Grand Tour. Un viatge, doncs, per passar una estona, com diu aquest títol. Us hi apunteu? Doncs marxem, perquè arrenca, comença el viatge d'avui. Benvinguts.

I on diríeu que ens porta ara aquesta música? A Itàlia? Al segle XVIII? Doncs aquesta música reafirma allò de que no us creieu tot el que escolteu, perquè hi han coses que no són el que semblen. És italià, és veritat, és compositor, és musicòleg també, i és flautista. Nascut l'any 1963. És un músic que aquesta música està escrita al nostre temps, però, evidentment, amb la mirada posada en la música del segle XVIII, sobretot a Antonio Vivaldi. Ell es diu Federico Maria Sardelli, i aquest és el seu concert en sol menor per a oboè.

0: Sentíem l'allegro, el largo i l'allegro del concert per oboè, cordes i baix continu en sol menor, del compositor nascut l'any 1963, compositor italià, Federico Maria Sardelli. Ho hem sentit a la versió a l'oboè Paolo Pollastri, amb el conjunt instrumental Modo Antiquo, i dirigia ell mateix, Federico Maria Sardelli.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
0: I aquesta música que estem sentint de fons, doncs és probablement, podríem dir que és la música que té més marxa, perquè és coneguda popularment amb el títol de Marxa de Schubert. És la primera de les sèries de les tres marxes militars per a piano a quatre mans que el compositor va publicar l'any 1826. Aquestes obres tenen una història, com gairebé totes les obres, evidentment. Aquestes van ser escrites en un castell, a prop d'uns 150 quilòmetres de Viena, on Schubert passava els estius. L'estiu del 18, del 1800 i del 19, perquè va ser contractat com a professor de música de les filles del conte Johann Esterházy, cosí del protector de Haydn. Les nenes eren Carolina, de 13 anys, i Maria, de 15. I el jove professor, Franz Schubert, en tenia 21. Amb Maria les classes eren més interessants perquè mostrava un nivell més avançat que la seva germana, però el segon estiu Schubert va començar a interessar-se sentimentalment per la petita, que ara tenia 14 anys. Tot i en tot, la seva timidesa no li va permetre anar més enllà. En una carta a un seu amic li escriu: «Em trobo perfectament viu i escric com un déu». Doncs bé, aquest jove professor d'aquelles dues germanes i que escrivia com un déu va treure profit d'aquells estius i, entre altres peces, va escriure aquesta a quatre mans. Marxa militar número 1, catalogada amb Deutsch 733 i que la va escriure junt amb les dues

0: Doncs estàvem sentint aquesta conegudíssima marxa militar, la número 1, de Franz Schubert, en la versió de Yevgeny Kissin i James Levine.
1: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
0: Aquest concert el va concebre quan tenia 30 anys. El va acabar 6 anys després. El va estrenar l'any següent. I va morir un any després, el 1838. Tenia 38 anys. Parlem de Felix Mendelssohn.

Doncs així acaba aquest allegro molt apassionat del concert, el primer moviment del concert per a violí en mi menor, l'opus 64 de Félix Mendelssohn, i que ho hem sentit en una versió, era Hilary Hahn, la violinista, quan el va enregistrar per primera vegada, quan el va tocar aquest concert tenia 23 anys. L'hem sentit amb ella acompanyada per l'Orquestra Filarmònica d'Oslo, que dirigia Hugh Wolf.

en ciutat de Viena, on Mahler guanyava la vida com a director i gerent. Doncs bé, li va agradar tant aquell indret, estar a prop de la natura, poder treballar en pau, que el compositor es va fer construir un pavelló de música la primavera de l'any següent, en els terrenys de la mateixa fonda, que donaven directament al llac. Era una sola habitació, amb finestres dobles als tres costats i una porta, amb un vidre gran, amoplada de manera senzilla, amb una taula, un silló, una estufa i, per suposat, un piano de mitja cua, que va servir, a més, aquell lloc com a santuari del treball de Mahler durant quatre estius. I allà va fer meravelles en quant a la creativitat. Mitja dotzena de cançons va acabar la seva segona sinfonia i la tercera complerta, allà, a Steinbach. Però la felicitat va durar poc. De fet, va durar quatre estius, perquè l'any 1896, en desacords que varen sorgir amb els amos d'aquell terreny, la cosa es va acabar. I aquella caseta on Mahler havia escrit alguna de les obres i on havia passat els estius, un dels estius, alguns dels estius més meravellosos de la seva vida, doncs va haver de dir adéu. I aquella caseta es va convertir, imagineu-vos, en un rentador, amb un escorxador, fins i tot amb una instal·lació sanitària, durant molts anys, la qual cosa, això és veritat, que això va evitar que es deteriorés. I no va ser fins l'any 1985, és a dir, havien passat gairebé 90 anys, quan la Societat Internacional de Gustav Mahler varen establir allà un memorial. I a partir d'aleshores, doncs, aquesta caseta es pot visitar. S'ha convertit, doncs, en un lloc gairebé per anar a peregrinar, i milers de persones amants de la música de Gustav Mahler, i els que no, també, s'hi acosten, doncs, van experimentar la bellesa d'aquella zona i aquell ambient màgic que tenia aquella petita caseta. Una caseta que ell, sabeu com l'anomenava ell? La casa de neteja de Schundlich, que és a dir, on ell allà, doncs, es treia tots els mals rotllos, per dir-ho així d'alguna manera, i allà, doncs, començava, feia net, per dir-ho així. Doncs bé, allà va escriure, com us deia, la sinfonia en re menor. I els primers esbossos daten del 1893, el primer any que va agafar la fonda de les muntanyes de l'infern. I allà, aquell estiu, l'estiu del 95, va compondre els 5 moviments. I l'11 de juny del 1896 va tornar-hi, seria l'últim estiu, però es va oblidar els apunts del primer moviment a Hamburg. Va haver d'esperar 8 dies fins que un amic els hi enviés. I va acabar la partitura l'11 de juliol. Doncs aquest minuet que estem sentint, que és el segon moviment, es va estrenar a Berlín. Feia 3 mesos que es havia acabat. El va estrenar l'Orquestra Filarmònica de Berlín. I 4 mesos més, la mateixa orquestra interpretava els moviments segon, tercer i sec, segon, tercer i sisè. I sembla ser que a l'acabar la música, els xiulets del públic eren tan grans que ofegaven els aplaudiments. I la crítica va escriure unes ressenyes totalment desfavorables. L'estrena, però, de l'obra complerta no es va produir fins al 9 de juny del 1902, durant el Festival de Renània. L'interpretaria l'Orquestra de Colònia, dirigida ara sí per Gustav Mahler. I aquest va ser el primer triomf de Mahler com a compositor. Continuem sentint aquest scherzo de la seva sinfonia número 3.

0: Era música de Gustav Mahler. Era el segon moviment, era música de Gustav Mahler. Era el segon moviment, Tempo de Minueto, de la seva sinfonia número 3. I que nosaltres hem sentit a la versió de la Filharmonia Orquestra que dirigia S.P.K. Salonen. I avui, com a souvenir, ja que parlàvem de l'estiu i de les casetes d'estiu, doncs us porto una cançó que simbolitza sol, platja, simbolitza l'estiu. Diuen que és el veritable himne, el propi himne del turisme, del sol i de platja italià. Després de la penúria de la postguerra va aparèixer aquesta cançó de l'any 1963. L'escrivia Gino Paoli i els arranjaments eren ni més ni menys que de Ennio Morricone, el gran compositor de bandes sonores.
1: Sapore di sale, sapore di mare.
0: Una cançó que va arribar al cim a les llistes d'Itàlia aquell 63 i es va transformar, a més, en un èxit internacional. Molts de nosaltres el coneixem. Sapore di sale, sapore di mare. Qui no l'ha sentit alguna vegada, qui no l'ha cantat, fins i tot, i qui no l'ha ballat.

Aneu-vos, que us dic. En una versió jazzística, la de l'Orquestra de Jazz de Roma, amb Rita Marco Tulli, al piano. Canta el mateix compositor i cantautor italià, Gino Paoli. Estimats i estimades, avui us deixo d'aquí, amb aquest mood ja de platja i d'estiu. I tornem demà, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música, al Gran Tor. Us ha fet companyia Victòria Palma.

e ti lasci cadere. Così nella sabbia e nelle mie braccia

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: Aquest era el tercer moviment del concert per a dos violins, corda i baix continu en la menor, Riom 522 d'Antonio Vivaldi. L'interpretaven Daniel Hope i Simos Papanas, violins, i l'Orquestra de Cambra de Basilea.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. A Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
4: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps... La manera més clàssica de començar el dia.
5: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
6: I és que el no fer coses per por és un dels grans mals de la societat. Quan sentim por d'alguna cosa, penso que amb més motivació

0: Diu, vol dir que l'hem de fer. Hem de sortir de la zona de confort, que és on comença la vida.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Roger Murelló.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. La convocatòria d'avui ens porta a Tòquio per sentir un recital de l'aclamada violinista londinenca d'origen rus Alina Ibragimova, una solista versàtil que a les sales de concerts més importants del món interpreta des de repertori barroc fins a nous encàrrecs. La seva discografia pel segell Hyperion conté concerts de Bach i sonates de Prokófiev. La seva gravació dels concerts per violí de Shostakovich va guanyar un premi Gramofon el 2020 i l'enregistrament dels 24 capricis de Paganini el 2021 van capçalar les llistes d'àlbums clàssics. Amb el seu violí Anselmo Bellosio, construït cap al 1775, avui Alina Ibragimova ens oferirà diverses obres del repertori per violí i piano, sonates de Leos Janáček, George Enescu, Toru Takemitsu i Robert Schumann. Tot això al costat del pianista francès Cédric Tiberghien. La ràdio-televisió japonesa comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el novembre del 2024 a l'Auditori Oji de Tòquio. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb l'única sonata per violí i piano que es conserva completa de Leos Janáček. Per compondre-la, el músic txec es va inspirar en l'inici de la Primera Guerra Mundial i en la invasió russa d'Hongria. L'obra reflecteix plenament el llenguatge madur de Janáček. La construcció del discurs melòdic és fragmentària, amb motius breus que es repeteixen i es juxtaposen de manera incisiva. Ens transmet inquietud i una tensió constant entre lirisme i dramatisme. També hi sentirem temes que evoquen la música popular eslava, amb al·lusions a melodies gitanes i russes. Tot un exemple de la personal fusió d'innovació i tradició pròpia de Leos Janáček. Els moviments són com moto, ballada, allegretto i adagio. És la sonata per violí i piano de Leos Janáček.

Alina Ibragimova i Cedric Teberghien ens han ofert la sonata per violí i piano de Leos Janáček, una pàgina de gran intensitat dramàtica que fa una síntesi d'elements folclòrics i moderns. El compositor txec la va escriure el 1914, a l'inici de la Primera Guerra Mundial, i es va estrenar uns anys més tard, el 1922. La següent sonata és del violinista, pianista, compositor i director d'orquestra George Enescu, el gran músic romanès que a partir del 1899 va recórrer Europa com a virtuós del violí i als anys 30 va ser titular de la Filarmònica de Nova York. Després de la Segona Guerra Mundial, George Enescu es va establir a París. Pel que fa a la seva producció, podem dir que va ser un músic versàtil i va compondre en estils diferents, romàntic, neoclàssic i atonal. La seva fama la devem sobretot a obres de caràcter nacionalista, obres basades en melodies folklòriques del seu país. És el cas de la sonata per violí i piano número 3, opus 25, que recrea la música tradicional sense citar cançons populars reals. El so del violí es fonamenta en el violí gitano i l'escriptura del piano imita el cimbalom, un instrument d'origen gitano, i la copsa de l'Europa de l'Est. La sonata del 1926 es divideix en tres moviments que són moderato malinconico, andante sostenuto e misterioso i allegro con brio ma non troppo mosso. És la sonata per violí i piano número 3 en la menor, opus 25 de George Enescu, que sentim de seguida interpretada per Alina Ibragimova i Cedric Teberghien.

Aplaudiments entusiastes per Alina Ibrahimova i Cedric Tiberghien, que ens han ofert la sonata per violí i piano número 3 en la menor, opus 25 de George Enescu, la sonata en estil folk romanès. A la segona part del concert a Tòquio, els intèrprets ens ofereixen una pàgina de Toru Takemitsu, un dels grans noms de la creació musical del segle XX, de la segona meitat del XX. Músic japonès que va explorar i va combinar els principis de la composició clàssica occidental amb la tradició musical japonesa. L'obra per violí i piano Distance de Feu, Distància de Fades, creada el 1951, és una de les peces més destacades de la primera etapa de Takemitsu. Hi veiem l'esperit de Debussy i Messiaen. S'inspira en un poema del mateix títol de Suzo Takiguchi, que descriu amb imatges mitològiques una criatura esquiva i transparent que viu en un laberint d'aire en la brisa de primavera. El tema líric inicial es repeteix diverses vegades i a cada retorn troba un nou camí. Es tracta d'una versió personal de la variació i de la forma de rondó, dos dels procediments compositius preferits de Toru Takemitsu. Aquí tenim aquesta peça per violí i piano titulada Distance de Feu.

Alina Ibrahimova, violí, i Cedric Tibagian, piano, ens han ofert l'obra de Toru Takemitsu titulada Distance F. Just un segle abans, el 1851, Robert Schumann componia a Düsseldorf la sonata per violí i piano número 2. La va compondre immediatament després de la primera, de la qual no n'havia quedat gaire satisfet. Schumann va ser un compositor dedicat sobretot al piano. Pel que fa a altres gèneres, sembla que se sentia més còmode amb la instrumentació íntima de la música de cambra que no pas amb la d'una gran orquestra. Els gèneres de cambra li van permetre donar curs a la seva preferència per les figuracions intricades i les inflexions harmòniques subtils, que són trets destacats de les seves obres per piano. No és estrany, doncs, que les sonates per violí i piano siguin clarament pianístiques. El violí es limita a seguir les parts del teclat o s'hi contraposa. Les tres sonates ja presenten signes

del col·lapse imminent de Schumann, no pas per una deficiència de valor musical, sinó perquè les complexitats dramàtiques i psicològiques de l'obra parlen per si mateixes. Els quatre moviments de la segona hi trobem passatges tempestuosos, inquietants i frenètics. Una meravellosa unitat de sentiment i de significat temàtic, segons va escriure el violinista Joseph Joachim, que la va estrenar amb Clara Schumann. Joachim afegia que aquesta sonata desborda passió noble, gairebé aspra i amarga en la seva expressió, i l'últim moviment recorda el mar amb les seves glorioses onades de so. Alina Ibrahimova i Cedric Tiberghien estan ja a punt per completar el programa amb la sonata per violí i piano número 2 en re menor, opus 121 de Robert Schumann.

0: S'acaba aquí la sonata per violí i piano número 2 en re menor opus 121 de Robert Schumann. Avui hem sentit un recital de l'aclamada violinista londinenca d'origen rus Alina Ibrahimova. Amb el seu violí Anselmo Bellozio, construït cap al 1775, i al costat del pianista francès Cédric Tiberghien, Alina Ibrahimova ens ha ofert sonates de Leos Janáček, George Enescu, Toru Takemitsu i Robert Schumann. La radiotelevisió japonesa ha compartit amb nosaltres aquest concert, enregistrat el novembre del 2024 a l'Auditori Oji de Tòquio. Concert que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Música del barroc Georg Friedrich Händel per continuar la nostra programació. Sentirem el Concerto Grosso en la major, opus 6, número 11, amb la magnífica versió que en fa el conjunt a l'aire espanyol, que dirigeix des del clavecí Eduardo López Banzo.

S'acaba aquí el Concerto Grosso en la major, opus 6, número 11, de Georg Friedrich Händel, que hem sentit interpretat pel conjunt A l'aire espanyol, que dirigeix des del clavecí Eduardo López Banzo.

0: Jordi Massó ens oferia aquesta peça Foc Follet del cicle Vesprada de Ricard Lamote de Grignon.
1: La setmana més màgica i pagana de l'any a través de la música de grans compositors. Amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
2: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Subirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Catalunya Música.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Josh Lawrence captant l'esperit de la música de Thelonious Monk en el seu arranjament de Love Minor dedicat a Orrin Evans i la Captain Black Big Band, amb una instrumentació ben particular, perquè hi sentíem dues bateries, quatre contrabaixistes i sis instruments de vent, a més dels teclats i el piano. Tota una icona del rhythm and blues, la cantant Lisa Fisher tancarà la sessió d'avui amb el Blues in the Night que Orrin Evans ha arranjat per a la seva col·laboració amb la Captain Black Big Band. I tornem demà. Bona nit.

0: El quartet Hagen ens ha interpretat el quartet de corda número 15, opus 132, de Ludwig van Beethoven.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara continuem situats al barroc francès amb Marc-Antoine Charpentier i el motet Superflumina Babylonis. Ens acompanyen els membres de Le Page et Le Chantre del Centre de Música Barroca de Versalles i el conjunt Música Florea, tots dirigits per Olivier Schneebeli.

0: S'acaba aquí el motet Superflumina Babylonis de Marc-Antoine Charpentier, una obra publicada durant la dècada del 1670. Sentíem els conjunts Le Page et Le Chantre del Centre de Música Barroca de Versalles i el conjunt Música Florea, tots dirigits per Olivier Schneebeli.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

A Catalunya Música us convidem a sentir el poema simfònic El Moldava, del cicle La meva pàtria, de Bedřicha Smetana, en la versió de l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida per Rafael Kubelik.

0: Hem sentit el poema simfònic El Moldava del cicle La meva pàtria de Bedřich Smetana en la versió de l'Orquestra Filarmònica Txeca dirigida per Rafael Kubelik.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Sentirem a continuació un motet de Giovanni Gabrielli, un motet que forma part del segon llibre de música sacra, una col·lecció publicada l'any 1615. El motet que hem triat porta per títol O Jesu mi dolcissime i el sentim interpretat pels conjunts Ex Cathedra, His Majesty's Sacerdotes and Cornets i el Concerto Palatino, tots ells dirigits per Jeffrey Skidmore.

0: És el motet «Hoy es humí dulcíssime» de Giovanni Gabrieli, publicat l'any 1615. Sentíem els conjunts Ex Cathedra, His Majesty Sackbuts and Cornets i Concerto Palatino, tots ells dirigits per Jeffrey Skidmore, en un enregistrament de l'any 2012.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit us convidem a sentir el concert per piano i orquestra de corda de Robert Gerhard en la versió de la Northern Sinfonia dirigida des del piano per Peter Donohue.

0: La Northern Sinfonia, dirigida des del piano per Peter Donohue, ens interpretava el concert per piano i orquestra de corda de Robert Gerhard.
1: Catalunya Música.
2: Música del segle XVI per continuar la nostra programació. Sentirem un motet espectacular a 40 parts titulat Spem in Allium. És de Thomas Tallis i el sentim en la versió de The Sixteen que dirigeix Harry Christophers.

0: Thomas Tallis és l'autor d'aquest motet a 40 veus Spem in Allium que hem sentit interpretat pel conjunt de Sixteen que dirigeix Harry Christophers.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Continuarem amb el Nonet per quintet de vent, violí, viola, violoncel i contrabaix, número de catàleg 374 de Boguslav Martinu. El sentirem interpretat per l'ensemble de cambra de la Simfonia de Lati.